0: 10. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me, and then just touch me.

0: 90.7 FM.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: casa 10. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A. Un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat passades les 6 del matí compta amb 7 dotacions, efectius del CRAE, subaquàtic, el grup carí de recerca, drons i també efectius dels Mossos d'Esquadra. Els regants han reduït el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat encara cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i, tot i el reforç policial, ahir també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i posteriorment incidents en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfondrat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'AP7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Llers i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500

al centre, que està ple de gent molt dolenta i d'híbrids que van a 230. Que l'oportunitat s'escapa i que encara viu un poc del papa i plora quan voldria aguantar-se i somriu quan voldria matar-se.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'avui fa 9 anys. En un missatge X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades, unes víctimes que avui han agraït el suport en aquest acte. Escoltem a en Robert Manrique, que és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
1: I a Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular de Migracions, Elma Saez, que ha estat de visita a Ceuta. Recordem que és una crisi desencadenada entre el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. I més temes. La Generalitat de Catalunya està preparant juntament amb els ajuntaments un nou sistema que farà servir la intel·ligència artificial per identificar els pisos buits que hi ha a cada municipi amb l'objectiu de mobilitzar aquests habitatges en un futur. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics d'Enginyeria de Lleida desenvolupa el nou sistema des de fa 2 anys que ha encarregat la Generalitat. I els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps que s'allargui aquesta situació. I parlem de la verema. També com a conseqüència de la sequera ja està en marxa la Terra Alta. Més del 70% dels viticultors estan collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. I Rodi Joao Cancelo, camí de Barcelona, el migcampista madrileny, signarà per 4 temporades després de l'acord amb el Club Blaugrana i el Manchester City.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Tinc les coses que em vas dir.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, amb Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat en recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edat. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones col·lectives com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el País en Cap.
3: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que amb caràcter general ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
2: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32. Anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el ple Inuncat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del Litoral Nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
3: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Es va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
2: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del CNI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que cap a un quart de 5 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I parlant de rècords, un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord d'ara fa 23 anys. Es considera que una nit tòrrida ho és quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'ha superat, com us dèiem, unes 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.

0: Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la séquia de Torreferrera, al Segrià, justament on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonades en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la séquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure ara el cos que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. I 5 detinguts, 4 dels quals són menors, arran dels altercats a Lleida d'aquest cap de setmana. L'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors entre 14 i 17 anys, de diferents procedències i amb antecedents contra comerciants d'origen pakistanès i hindús. L'escoltem.
3: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
2: L'Ajuntament, a més, ha incorporat un dispositiu especial al parc sobre les vies i les zones colindants en resposta a aquesta batalla campal. I parlem de la verema, que ja està en marxa a la Terra Alta amb més d'un 70% dels viticultors collint raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Marc Paladella és responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
4: Estem davant d'una verema és bastant històrica per dos factors, un per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint los raïm.
2: I és que avui han sabut que la denominació d'origen de Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció. D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència en cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb d'altres dios catalanes. I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major amb aquest cap de setmana els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la Festa del Serpent, una jornada que es va encetar amb el serpent infantil i que tenia regust especial.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Ordi Turull, ha demanat un cop més les competències d'immigració i ha avisat que les conseqüències de l'arribada de migrants a Ceuta. Turull afirma que el que passa a Ceuta no es queda allà, ja que normalment, quan allà s'esternuda, dit, Catalunya es constipa. Ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia de Barcelona, on ha dit també que una de les conseqüències de tenir Salvador Illa al capdavant del govern és que només està pendent de no molestar Madrid i no tenir veu pròpia en temes que afecten tant els catalans com és justament aquest. Turull ha assegurat que des de la formació que lidera Puigdemont tornaran a registrar la petició de seguida que obri el registre al Congrés. I la coordinadora ecologista Preservem el Maresme denuncia la manca d'informació sobre el projecte de la millora de la connexió entre la Nacional 2 i la C32 a Calilla, inclòs el conveni Maresme impulsat pel Departament de Territori. El pla es va presentar recentment a Mataró durant una visita del president Illa, però els detalls de l'actuació no es faran públics fins a la tardor, quan s'obrirà el període d'informació pública. El portaveu de Preservem el Maresme és Antoni Esteban.
3: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calilla. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
2: I un home ha mort en un accident al canal d'Urgell a Golmés i els Mossos han detingut el conductor del vehicle que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va fugir sense socórrer a la víctima ni trucar als serveis d'emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda quan es va rebre l'avís de la presència d'un vehicle volcat al canal. Quan s'ha pogut treure, s'ha comprovat que a l'interior hi havia una persona morta en posició de passatger. Encara més successos. Un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets van passar dimecres a la nit. Segons han confirmat els Mossos, una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar els responsables. Més qüestions encara, darrer apunt. Avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho ha fet amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració. El curs l'impulsa el palamosí Vicenç Prats, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. D'aquí una hora, més notícies en xarxa. Fins ara.
4: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
6: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
5: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, vermellós.
6: A quantes patates fregides, no? Podríem dir en formes estranyes n'hem menjat.
5: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus, naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
6: David, necessaris o perillosos?
5: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen

0: 22, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
1: Poca broma,
0: queixem,
1: eh?
0: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, a que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
1: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
0: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'ET 133, que tenyeix de blau els aliments...
1: Dolent.
0: Doncs, home, el blau ja...
1: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
0: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, amb dolços, amb begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
1: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
0: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
1: Correcte.
0: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que obtenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
1: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
0: Exacte, sobretot en els aliments processats, exacte. Seria potser amb els tomàquets, ja en
1: és
0: parlaria
1: dir, amb
0: potser...
1: Salses, i coses així...
0: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, i si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor i poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
1: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
0: Doncs, com additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal. Val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
1: Bé, però seguim consumint visca la Pepa.
0: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer doncs, que es faci malbé, com la putrefacció o la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que paradoxalment poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
1: Ep.
0: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posen l'etiqueta, alerta,
1: sí,
0: conté sulfits,
1: sempre.
0: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir

0: L'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen doncs aquesta caparra, aquesta sensació de com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, 249 i 252. Avui va de números, això, Enric?
1: Sí, els anem apuntant, ben atents.
0: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, 249 i 259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
1: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
0: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
1: Molt interessant.
0: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
1: Depèn del que sigui, no?
0: Doncs depèn del que sigui.
1: Un bistec segur que no.
0: I en canvi els iogurts segurament.
1: Exacte.
0: Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional, L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
1: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
0: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants.
1: Ostres.
0: I conservants.
1: I sona bé, antioxidant.
0: Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxi anisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil xiloloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que en la població curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no les begudes refrescants, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
1: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
0: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
1: Exacte.
0: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segurs. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
1: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
0: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per una, diguem, un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, diguem, excepcions, clar. Però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
1: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
0: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
1: Fa basarda, sí.
0: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Pollner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
1: demà
0: ho fem
1: no. Puntualment,
0: demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara,
1: saben
0: que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílegs de varis animals, no ens especifiquen quins, l'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també, l'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més Seria almenys d'origen animal, sí, però no ben bé animal.
1: Sí, invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls. Maco. Val? Sí. Sí, sí, sí, fa basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un caneló.
1: Imagina que fotre-te'l amb un boll i cau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia, jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí, i que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat als nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, amb grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials en contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa no havien d'estar d'acord.
0: Sí que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament,
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaires sorpreses això.
1: Ja ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però evidentment s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament, generalment doncs ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no?, perquè estàs parlant del bany-maria. Les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany-maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bersmain, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
1: Això se'n diu promocionar.
0: Exacte. I, de fet, li va anar relativament molt bé la vida, És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres.
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, i una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, han deposat.
0: I diferents estances també per fer aquestes coses, Les seves visions. Doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys. I un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innata amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'auto equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un a un litre i mig de saliva al dia.
1: Si
0: la, sí, sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és variament, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també. Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, no? Al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats amb el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre, veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, com vulguis. Sí, depèn si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures, què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complexa alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-s'ho, o si us ve de gust, mirau-se-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació i, sobretot, hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui han destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Claudia Navarro, editorial RBA, i Les herbes divines, de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, que s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del Monument de les Víctimes del Terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats. I és que, segons s'ha sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideran que no han cobrat la indemnización que les pertoca.
3: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado la indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado la indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
2: I Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges de Badalona. Cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní per hams i fils abandonats. Recordem que des del 15 de maig i fins al 15 de setembre aquesta pràctica recreativa només es pot fer a partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí. I a partir de l'1 de setembre entra en vigor una nova normativa més estricta. Enric Caner és cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
4: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
2: Un jove de 19 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un altre jove que va haver de ser tès al cap i posteriorment va interposar una denúncia. L'alcaldessa Rosa Maria Perelló ha requerit un reforç policial a la zona del lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya després dels aldarulls i l'accés de soroll reiterat de cada cap de setmana. Només durant aquest agost ja s'han posat 15 denúncies. I Barcelona ha viscut una important expansió dels centres d'estètica els darrers anys, en particular dels locals de bellesa i de manicura. Segons dades de l'Ajuntament, el 2024 hi ha 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que el 2014, el que suposa un increment del 60%. I el Ballet de Quif torna aquest agost a Barcelona per representar l'obra més coneguda del clàssic El llac dels cignes. Es podrà veure al Tívoli del 18 al 30 d'agost.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats, i és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
3: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
2: Hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafit, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest, del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixà ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus, i enguany ja n'han superat, com us dèiem, 51, l'última el 2003. I aquesta nit el Festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts cap a 11:15 de la nit.
4: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on recordem els grans èxits de la música pop i rock de la dècada dels 80. Avui repassem alguns dels èxits del 1980, un any en el qual Regne Unit i Espanya van acordar reobrir la frontera entre Gibraltar i Espanya, que estava tancada des de l'any 1969, i també un any en el que Ted Turner va crear CNN, la primera companyia d'informatius de televisió que transmetia durant 24 hores arreu del món, en viu i en directe.
0: 1980.
1: I aquest és un dels èxits que sonava a l'estat espanyol, de la mà de Los Secretos, un tema mogut que va ser dels més destacats de la seva discografia. Déjame. Déjame.

S'iniciava la dècada dels 80 i començaven a aparèixer grups com aquest que es va anomenar Journey. Aquest és el tema Any Way You Want It, que portava doncs, el primer pla de l'escena musical aquestes bandes d'un estil heavy descafeinat, que després va triomfar molt en els propers anys, com Europe, Van Halen o Bon Jovi, que mica en mica van anar sonant arreu del món. La dècada dels 80, avui al Rock and Classics.

La música ska anglesa seguia tenint molt d'èxit amb els Madness i aquest èxit que es va anomenar Baggy Trousers. Tornem al nostre país ara per a recordar un èpic tema de Miguel Ríos que es deia Santa Lucía. Amén.

0: música disco amb totes les seves lletres, de la mà de Ottawan, i aquest tema que duia per títol D-I-S-C-O.
1: Recordem la música dels 80 al Rock and Classics.

0: Aquest és un tema que segur has escoltat en moltes versions diferents, però aquesta és la versió original de Nacha Pop, aquest gran tema que es diu Chica de Ayer i que sonava aquell 1980. Dando vueltas persiguiéndote. Som-hi, seguim amb més èxits dels 80.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Un any en el que va haver-hi defuncions de músics il·lustres com la de Bon Scott, vocalista anglès de la banda AC/DC. També va morir ni més ni menys que l'ex-Beatle John Lennon i també el bateria dels Led Zeppelin, John Bonham. I parlant també en part dels Beatles, Paul McCartney traia el seu disc en solitari McCartney 2, un disc que es va autogravar i produir ell mateix a casa seva i que començava amb aquest èxit anomenat Coming Up. Anomenat Coming Up.

0: El 1980, Prince editava el seu tercer llarga durada. L'any 77 es presentava amb For You, el 79 amb Prince i l'any 80 Dirty Mind, el primer llarga durada que va començar a tenir repercussió mundial. I aquest era el tema que li donava títol, Dirty Mind. Anem a escoltar un altre tema d'aquest llarga durada de Prince, que va començar a ser, com dèiem, el més notori des dels seus inicis l'any 77 als Estats Units. Aquest era el tema Head.
1: Rock and Classics.

britànics Queen iniciaven dècada amb un treball molt interessant, es deia The Game. Hi havia temes de tall rocker com aquest Crazy Little Thing Called Love, però també altres més ballables que apuntaven maneres pels següents discos dels britànics. Un tema que, per cert, quan sonaven les emissores de ràdio hi havia molta gent que pensava que era una banda de música negra, i no era així, eren els Queen. Aquest era el tema Another One Bites the Dust.

aparegut músic britànic Robert Palmer amb un dels èxits del 1980, un single que va sonar força i que es deia Looking for Clues. Seguim repassant més èxits del 1980, ara amb aquest excomponent de moltes bandes, com per exemple Blind Faith o els mítics Traffic. Estem parlant de Steve Winwood, que durant els 80 en solitari també va triomfar. While You See a Chance, Steve Winwood.

0: Peter Gabriel va tenir molta repercussió amb un tercer llarga durada anomenat senzillament Peter Gabriel 3. Aquest era un dels seus temes, I Don't Remember, que portava a l'actualitat a les bateries electròniques per primera vegada en la seva discografia. Estem escoltant els últims minuts del programa d'avui. Abans de marxar, us volem recordar les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com, facebook.com/rockandclassics1estevallo,
2: twitter.com/rocknclassics.
0: Ens acomiadem avui amb un altre dels temes de Peter Gabriel, des d'aquest Peter Gabriel 3, el tema que iniciava aquest llarga durada i que es deia Intruder. Adéu-siau.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu.
1: 90. Ràdio Cardedeu. És la una.